Vaixia, pèrgola, plicaig. Espanyol, espanyol, bubatza, còcola, plicaig. Pel cleaner, plavines, carxaves, malvagia. Isolana, anzolana, buscats, tintoria. Bon tempo, brevitza, vergonya, terant.